0: Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears. Serveis informatius.
1: Bon dia, són les 7 i 25 minuts d'aquest dimarts 25 d'agost. Fem en aquesta hora el primer repàs de les notícies de les Illes amb Júlia Blasco, el control tècnic, Bostolú de Neu Gil. Però abans anem a conèixer la previsió del temps per avui. Jordi Urios, bon dia.
2: Bon dia, avui s'espera cel poc ennuvolat a Balears, en general, amb un dia de temps tranquil i estable, amb algun interval de núvols alts a la matinada i a última hora a la nit. Pel que fa a les temperatures, avui en ascens, especialment les diurnes a l'est de cada illa. I atenció, per valors que poden assolir els 36 graus al llevant de l'illa de Mallorca. Avui s'esperen màximes de 33 graus a Palma, Mahó i Eivissa, 30 a Formentera. Aquests valors estables més o menys fins a meitat de setmana. Pel que fa al vent, avui fluix moderat de l'oest i del sud-oest amb brises costaneres, afluixant de la nit a vent del sud. És una informació d'AEMET.
1: Una informació que completem amb les temperatures d'ara mateix quan tenim 23 graus a Palma, 25 a Mahó i 26 a les Pitiüses. I volem conèixer també com es circula hores d'ara per les nostres carreteres. Direcció General de Trànsit, Dani Fornés, bon dia.
3: Què tal? Molt bon dia. Pues bé, en aquestes hores la circulació és fluida. Les principals vies de les illes també trobam. Només podem destacar alguna circulació lenta arribada a Palma des de l'autopista d'Inca, la incorporació en la via de cintura en sentit entrat, la resta de vies, la circulació és fluida. És tot, bon dia.
1: Començant parlant de successos, perquè segons ha avançat última hora i ha pogut confirmar Ràdio Nacional, una jove de 15 anys ha estat violada a Palma per seu entrenador de voleibol de 23 anys, que ha estat detingut, però ja es troba en llibertat. Com a conseqüència de l'agressió, la menor va quedar embarassada. Els fets varen ocórrer el passat mes de juny i ampliarem la informació en els pròxims minuts. Més temes, una jove de 17 anys està ingressada a l'UCI de l'Hospital Mateu Orfila després de ser golpejada per un cavall durant les festes de Ferreries. Segons l'àrea de salut de Menorca, com a conseqüència del cop va perdre l'equilibri i va caure i en caure es va ferir el cap. I els veïnats desallotjats per l'incendi ahir a la botiga de Can Picafort no podran tornar a casa seva fins com aviat avui hora baixa. Avui hora baixa el foc va obligar a desallotjar quatre menors d'edat i la seva mare. Un bomber ha resultat ferit per una descàrrega elèctrica mentre intervenia en una instal·lació afectada i una altra persona va sofrir una intoxicació per fum, però els dos han estat donats d'alta. Es desconeixen les causes del foc. I més temes, ara sí, Balears enviarà vacunes a Ceuta per prevenir brots de malalties entre migrants i la població de Ceuta. El Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes han acordat enviar a Ceuta fins a 15.000 dosis de la vacuna triple vírica i altres 10.000 de diftèria tètanus, varicela o poliomielitis a través del mecanisme de solidaritat per prevenir la transmissió de malalties tant a la població de Ceuta no vacunada com a les persones migrants. La Conselleria de Salut revisarà les seves reserves per determinar quantes vacunes pot cedir a la ciutat autònoma. I Alaior també aplicarà restriccions en el consum d'aigua davant la situació d'escassetat que pateix Balears. Entre les mesures preses poden trobar la limitació del rec de jardins i zones verdes, la prohibició de la neteja amb aigua potable de terrasses o vehicles, així com la de buidar o ampli piscines. Escoltam el batle de Alaior, José Luis Benham.
4: A principis d'estiu ja es van adoptar tota una sèrie de mesures destinades a estalviar aigua dins l'àmbit públic municipal i particularment dins les instal·lacions municipals. La Direcció General de Recursos Hídrics ha determinat que Menorca es troba ara en situació de prealerta per sequera. Davant d'aquesta situació, amb la finalitat d'impulsar l'esforç col·lectiu d'estalvi d'aigua, l'Ajuntament d'Olot ha considerat adient activar els mecanismes previts en el pla de gestió sostenible de l'aigua d'Olot.
1: Els esports, el Mallorca ha perdut 2-0 contra el Granada en un partit marcat per la polèmica en la part final. El primer gol andalús va arribar al minut 20, fruit de Pedro Alemany, i amb la col·laboració d'Arnau Tenas, que no va blocar bé el xut. I en el minut 83, Arnau Puigmal va ficar-se la pilota a la seva porteria a la sortida d'un córner, pel qual l'àrbitre no havia donat permís per treure-ho, ja que quan va xiular per autoritzar-ho, la pilota ja era en l'aire. L'entrenador del Mallorca, Luis García, lamentava l'acció.
5: Creo que es una situación muy clara y que además creo que el sentido común, sobre todo cuando hay un equipo al completo, cuando hay un banquillo al completo, que saltan a protestar una situación tan clara y flagrante, pues poca explicación puedo dar.
1: Així arribam a les 7:30, ampliarem aquestes i altres informacions, a més d'explicar-vos altres notícies de les Balears, a partir de les 8 menys quart, és a dir, quan quedin 15 minuts per les 8. Fins ara!

0: Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears. Serveis informatius. Molt bon dia, falta un quart d'hora per les 8. Començam amb successos. Una jove de 15 anys ha estat violada a Palma pel seu entrenador de vòlei de 23, el qual la va deixar embarassada, segons ha avançat el diari Última Hora i ha pogut confirmar Ràdio Nacional. El presumpte agressor, que va ser arrestat, va passar a disposició judicial dissabte passat i va quedar en llibertat amb un ordre d'allunyament de la víctima després de no voler declarar davant la jutgessa de guàrdia. És una de les notícies d'aquest dimarts 25 d'agost. Júlia Blasco és el control tècnic. Us saluda Xisco Díaz. Repassam altres titulars amb Xavi Ara. Continuen proliferant els assentaments d'infrahabitatges.
1: Dos mesos després del desallotjament de les prop de 200 persones que residien a l'antiga presó de Palma, la majoria d'elles no pot pagar un habitatge en condicions i s'ha vist obligada a viure al carrer.
0: A l'allò suma l'aplicació de restriccions en el consum d'aigua.
1: Entre les mesures preses podem trobar la limitació del rec dels jardins i de zones verdes, la prohibició de la neteja amb aigua potable de terrasses o vehicles, així com la de buidar i omplir piscines.
0: I titular d'esports.
1: El Mallorca ha perdut 2-0 contra el Granada en un partit marcat per la polèmica en la part final. En el minut 83, Arnau Puigmal va ficar-se la pilota a la seva porteria a la sortida d'un córner, pel qual l'àrbitre no havia donat permís per treure-ho, ja que quan va xiular per autoritzar-ho, la pilota ja era en l'aire.
0: Tot un ampliem aquestes i altres notícies. Primer de tot, consultem la previsió del temps, Agència Estatal de Meteorologia. Jordi Urios, bon dia.
2: Bon dia. Avui s'espera cel poc ennuvolat a Balears, en general, amb un dia de temps tranquil i estable, amb algun interval de núvols alts a la matinada i a última hora a la nit. Pel que fa a les temperatures, avui en ascens, especialment les diurnes a l'est de cada illa. I atenció per valors que poden assolir els 36 graus al llevant de l'illa de Mallorca. Avui s'esperen màximes de 33 graus a Palma, Mahó i Eivissa, 30 a Formentera. Aquests valors estables més o menys fins a meitat de setmana. Pel que fa al vent, avui fluix i moderat de l'oest i del sud-oest amb brises costaneres afluixant de la nit a vent del sud. És una informació d'AEMET.
0: Ara mateix tenim 25 graus a Mahó, 26 a Palma i Eivissa, 27 de Formentera. I consultant també com s'està circulant per les carreteres, Direcció General de Trànsit. Dani Fornés, bon dia.
3: Què tal? Molt bon dia. Pues bé, en aquestes hores la circulació en general és fluida, les principals vies. Només destacar algunes de circulació que trobaran a l'autopista d'Inca, l'arribada la via de cintura en sentit Andratx i també a l'altura de Son Espases, a la carretera de Valldemossa, també trobaran un poc més de circulació, però la resta de vies molt de tranquil·litat. És tot. Bon dia.
0: Començant, com dèiem, amb successos. Segons ha avançat el diari Última Hora i ha pogut confirmar Ràdio Nacional, una jove de 15 anys ha estat violada a Palma pel seu entrenador de voleibol de 23, el qual la va deixar embarassada. El presumpte agressor, que va ser detingut, va passar a disposició judicial el passat dissabte i va quedar en llibertat amb un ordre d'allunyament de la víctima després de no voler declarar davant la jutgessa de guàrdia.
1: Els fets haurien ocorregut quan el jove va convidar a dinar a casa seva a la víctima i a una companya d'equip i després que aquesta va partir, l'home la va forçar sexualment, que a partir d'aquell moment va canviar radicalment d'actitud i va deixar pràcticament de parlar. Setmanes després es va descobrir que estava embarassada.
0: D'altra banda, els veïnats desallotjats per l'incendi d'ahir a una botiga de Can Picafort no podran tornar a casa seva fins com aviat avui hora baixa. El foc va obligar a desallotjar quatre menors d'edat i la seva mare.
1: Les flames es varen originar a les 11 del dematí a una botiga de roba i es varen estendre dues plantes cap amunt fins que els bombers varen extingir l'incendi passades les 5 i mitja. Un bomber ha resultat ferit per una descàrrega elèctrica mentre intervenia en una instal·lació afectada i una altra persona va sofrir una intoxicació per fum, però els dos han estat donats d'alta. Es desconeixen les causes del foc.
0: I la Guàrdia Civil ha detingut un home de 52 anys per presumptament haver robat diumenge un vaixell de més d'un milió d'euros al port de Sóller, tot després d'una perillosa persecució per mar i aire, durant la qual el processat va tractar d'envestir els guàrdies. I més qüestions. Dos mesos i mig després del desallotjament de les 200 persones que vivien a l'antiga presó de Palma, que ara roman tancada, el problema encara no s'ha resolt. Només s'ha traslladat cap a altres zones de ciutat. Neus Gil, bon dia.
4: Bon dia. Nous assentaments a General Riera, Nou Llevant, Can Valero o Cal Ardiaca són una bona demostració. La imatge disponible en aquests poblats és de les tendes de campanya improvisades a les voreres de la via de cintura, davall els ponts de l'autopista o a l'antic edifici per funcionaris de l'antiga presó sense desallotjar. Aimen és un d'aquests casos. Té 24 anys i en fa 3 que viu als carrers de Palma.
5: Muy mal. Todos estamos buscando habitación. Hay muchas ratas aquí. No podemos seguir aquí. Por eso estamos trabajando en la obra. Otros chicos trabajando en la feria. Pero no me he encontrado habitación, está muy cara.
0: Per cert, un succés que hem sabut també és que una jove de 17 anys continua ingressada a l'UCI del Mateu Orfila de Menorca després de ser colpejada i per un cavall durant les festes de Ferreries.
6: Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears. Serveis informatius.
0: 7:50 minuts. Ara vos contam que l'Alió també aplicarà restriccions en el consum d'aigua davant la situació d'escassetat que pateix Balears.
1: Entre les mesures preses poden trobar la limitació del rec dels jardins i de zones verdes, la prohibició de la neteja amb aigua potable de terrasses o vehicles, així com la de buidar i omplir piscines. Algunes mesures afecten a les instal·lacions municipals, com per exemple la reducció del temps de durada dels polsadors de les dutxes o la reducció al mínim imprescindible del consum d'aigua a les instal·lacions esportives municipals. Escoltam el batlle de l'EO, José Luis Benejam.
7: A principis d'estiu ja es van adoptar tota una sèrie de mesures destinades a estalviar aigua dins l'àmbit públic municipal i particularment dins les instal·lacions municipals. La Direcció General de Recursos Hídrics ha determinat que Menorca es troba ara en situació de prealerta per sequera. Davant d'aquesta situació, amb la finalitat d'impulsar l'esforç col·lectiu d'estalvi d'aigua, l'Ajuntament de l'EO ha considerat adient activar els mecanismes previts en el pla de gestió sostenible de l'aigua de l'EO.
1: A més de les noves mesures anunciades a l'EO, a l'actualitat estan aplicant restriccions d'Ea, Valldemossa, Esporles, Solla, Maó, Es Mercadal, Sant Lluís i Es Migjorn Gran.
0: I més qüestions. La vaga indefinida dels treballadors de la Canera Municipal de Sonreus, a Palma, ja ha començat després de fracassar la mediació entre l'empresa Atisa, l'Ajuntament i UGT.
4: El sindicat denuncia les condicions laborals de la plantilla, que assegura cobra el salari mínim, tot i tractar-se de personal especialitzat. Des de UGT, Juan José del Teso, responsable del sector de serveis a la comunitat, considera abusius els serveis mínims i estudien impugnar-los. També denuncia la falta de voluntat política per desbloquejar el conflicte. L'escoltam.
8: Los trabajadores se encuentran con el salario mínimo interprofesional prácticamente para un trabajo especializado y que cubre los 365 días del año, 24 horas. Sobre estas reivindicaciones no se ha tenido ninguna respuesta y en materia de prevención de riesgos tampoco se ha podido lograr subsanar ninguna de las deficiencias que hemos trasladado tanto al consistorio como a la empresa adjudicataria.
0: Més coses. Balears enviarà vacunes a Ceuta per prevenir brots de malalties entre migrants i la població resident. El Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes han acordat enviar en aquesta ciutat fins a 15.000 dosis de la vacuna triple vírica i altres 10.000 de diftèria, tètanus, varicela i poliomielitis a través del mecanisme de solidaritat per prevenir la transmissió de malalties tant a la població de Ceuta no vacunada com a les persones migrants. La Consellera de Salut revisarà les seves reserves per determinar quantes vacunes pot cedir a la ciutat autònoma. Escoltam la directora General de Salud Pública de Baleares, Elena Esteban.
9: Todo nuestro apoyo y, por supuesto, nuestra voluntad de participar en la cesión de vacunas siguiendo el criterio de proporcionalidad. Es decir, en función de la población de cada una de las comunidades autónomas va a mandar un número mayor o menor de dosis de vacuna. En este sentido, en los siguientes días nosotros vamos a revisar el stock de vacunas con el que contamos y que podemos ceder a Ceuta.
0: I a poc més de dues setmanes perquè comenci el curs escolar, els sindicats reclamen la posada en marxa de mesures per garantir que les classes comencin amb la totalitat del professorat incorporat a les plantilles. Ara negocien que Mallorca sigui declarada zona de difícil cobertura.
1: Una reclamació que es produeix després de la signatura de diversos acords entre conselleria i sindicats que han permès que la plantilla quedi coberta al 99%. Uns acords que passen per l'aplicació del plus d'insularitat i el del complement de millora de la residència en vista al proper curs. Els docents volen que es faci més atractiva la seva feina per acabar amb la manca de professorat. Un problema especialment greu a determinades especialitats, tals com assignatures de ciències i llengua catalana. Són el portaveu d'AMPE, Víctor Villatoro, i de l'Estei, Vicent García.
10: Que la carestia de la vida a Mallorca, aquests darrers tres anys, ha esdevingut insostenible. De manera que considerem que els acords signats han quedat insuficients i és el moment d'encarar amb valentia un plus de difícil cobertura per l'illa de Mallorca. Així com també volien reivindicar que les pagues extres siguin dobles, ja que des de 2010 estan reteades.
11: Ells vivim a preu de turista i és una situació insostenible.
1: Però que les plantilles estiguin completes gairebé en la seva totalitat, explica García, no és sinònim de que la totalitat del personal s'incorpori.
11: és possible que s'han adjudicat el 98%, però això no vol dir que el 98% s'incorporin a lloc de feina, perquè poden renunciar.
1: Reclamacions compartides per part de la Federació d'Associacions de Pares que demanen en un curs que ve especialment marcat per la carestia de la vida una major participació de les famílies en els projectes presentats per la Conselleria, així com que els programes de beques es presentin abans de l'estiu per tal que les famílies es puguin organitzar millor. El portaveu de FAPA és Xavier Ferriol.
12: N'hi ha hagut moltes que han sortit en període que no hi ha les famílies. Són prou importants per poder planificar-ho durant, que no sigui durant l'estiu, sinó haurien de sortir abans per tenir-ho més controlat.
0: 5 minuts per les 8. El jac artificial de la festa egípcia celebrada a la Pedra Can Coixa a Sant Antoni apareix fins a 10 plànols diferents, assenyalat en color blau i en la paraula water escrita a sobre. Ho ha denunciat el Partit Socialista de Sant Antoni, que ha estat estudiant l'expedient del projecte. Clàudia Marí.
13: Segons indiquen els socials,

0: que en cap moment es fa menció de l'aigua a la memòria descriptiva, però els socialistes critiquen que en un expedient no consta només d'aquesta memòria i que l'aigua sí està assenyalada a diferents plànols i documents, tot i que estigui en anglès. Parla Pep Marge.
1: Però la descripció quasi tot està en anglès, per la qual un funcionari de l'Ajuntament hauria hagut de demanar la transcripció i que hagués estat tot en espanyol, perquè no seria tampoc gaire legal que un document se li des peu que en anglès se li des definitivament validesa.
0: Els socialistes acusen a Serra de voler enganyar la gent i anuncien que portaran al pròxim ple de l'Ajuntament aquesta qüestió, on no descarten que des del grup municipal demanin la seva dimissió.
2: Hi ha 3 minuts per les 8, parlem ara d'actualitat esportiva.
3: El Mallorca ha perdut 2-0 contra el Granada en un partit marcat per la polèmica en la part final. El primer gol andalús va arribar al minut 20 per fruit de Pedro Alemany i amb la col·laboració d'Arnau Tenas, que no va blocar bé el xut. I en el minut 83, Arnau Puigmal va ficar-se la pilota a la seva porteria a la sortida d'un córner per qual l'àrbitre no havia donat permís per treure-ho, ja que quan va xiular per autoritzar-ho, la pilota ja era en l'aire. L'entrenador del Mallorca, Luis García, lamentava l'acció.
4: Creo que una situación muy clara y que además creo que el sentido común, sobre todo cuando hay un equipo al completo, cuando hay un banquillo al completo, que saltan a protestar una situación tan clara y flagrante, pues poca explicación puedo dar.
3: Amb aquesta derrota, el Mallorca baixa fins a la 12a posició amb 3 punts a un del play-off i 3 de l'ascens directe. I diumenge a les 7 rebrà el Ceuta a Son Moix. Luis García lamentava la falta de contundència en l'àrea contrària.
4: No comparto para nada que se viera un Mallorca superado. Creo que hemos iniciado muy bien el partido, hemos progresado muy bien en el juego, hemos generado situaciones más que suficientes para poder habernos puesto por delante en el marcador y poder hacer más de un gol. De hecho, creo que hemos crecido muchísimo con respecto a la semana pasada en cuanto a la construcción del juego y a cómo progresábamos. Pero lo que menos me ha gustado, sin lugar a dudas, ha sido la determinación en área contraria.
3: I en ciclisme, la pluja, el fred i el calabruix han provocat l'anul·lació de l'etapa 3 de la Vuelta a Espanya a falta de 15 quilòmetres pel final d'aquesta. El luxemburguès Mats Wenzel i l'italià Lorenzo Fortunato eren cap a la carrera després de coronar Montluís amb 20 segons d'avantatge respecte a la resta. Enric Mas segueix a la posició 24 de la general a 37 segons del líder Tadej Pogačar.
2: I repassem ara el que diuen les portades dels diaris. El diari precisament de Menorca diu el Consell endureix les multes per votar-se la limitació de vehicles i la imatge de portada és pels maristes que demanen autorització per una instal·lació desmuntable amb esquida per 25 barques. Diari de Ibiza diu el govern ordena a Aena que no aboqui aigua depurada en Escòdola. Imatge per Sant Bartomeu amb la cancel·lació pel mal temps del concert d'Ibex. Per a Periódico de Ibiza vinculen l'augment de la despesa turística a la inflació i el transport i destaquen també aquestes festes de Sant Bartomeu, diu, molta pólvora per acomiadar en el seu sant. Última hora, els hotelers renuncien als turistes de l'Inserso per 25 euros la nit. Imatge de portada per a la derrota del Mallorca. Granada diu cop de realitat. Diari de Mallorca té com a principal tema que denuncien el deteriorament de les coves marines de l'illa per la massificació. I la imatge de portada es doble, sobretot en gran pel incendi de Can Picafort i també més petit per la derrota, la primera del Mallorca aquesta temporada a Granada. Així arribam a les 8 del matí, tornem amb més notícies en 45 minuts a Ràdio 5.
5: Son las 8, las 7 en Canarias.
6: Las mañanas de Radio Nacional. Cristina Cerdeira.
7: Muy buenos días, ¿cómo están? Dos escenarios y dos citas importantes. Hoy va a ser una jornada clave en la respuesta del gobierno a la crisis de Ceuta. En el Palacio de la Moncloa, en una hora, a las 9, el presidente del gobierno convoca de forma extraordinaria al Consejo de Seguridad Nacional. Será la primera reunión de este órgano desde la entrada masiva de migrantes en Ceuta el pasado 30 de julio. Justo después, a las 9, el Consejo de Ministros va a aprobar la constitución de un mando único para coordinar la respuesta en Ceuta y la va a encabezar el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. El mando único, señala el gobierno, será un antes y un después en la gestión de la emergencia. Carlos Cuerpo, vicepresidente.
8: Esperamos que la coordinación que permitirá este mando único hará que esta repatriación, en aquellos casos que sea necesario, sea lo más rápido posible y que la gestión de los expedientes de los menores y de las personas que tengan derecho a asilo sea también lo más rápida posible.
7: Este es uno de los motivos principales por los que se activa este mando único, acelerando

0: luxemburguès Mats Wenzel i l'italià Lorenzo Fortunato eren cap de carrera després de coronar Montluís amb 20 segons d'avantatge respecte a la resta. Per tant, la classificació continua igual. Enric Mas segueix a la posició 24, 37 segons del líder Tadej Pogacar. I avui a la cultura parlant de l'habitació roja.
1: La banda valenciana L'Habitació Roja arriba avui vespre a Mallorca en el marc de les Nits de Sant Carles. Amb una trajectòria que es remunta als anys 90, el grup és una de les formacions amb més recorregut de l'escena indie pop rock estatal. Acumulen 14 àlbums i més de 200.000 oients mensuals. Entre les seves fites hi trobam la seva participació en Héroes, la versió del clàssic de David Bowie que sentiu de fons. El tema es va publicar el juny del 2020 com un homenatge als herois anònims de la pandèmia, reunint fins a una vintena d'artistes i bandes per reinterpretar la cançó adaptada per Paràlisis Permanente. L'Habitació Roja retornarà a pujar demà als escenaris de l'illa, però ho farà amb una proposta diferent, un DJ set al Parc Municipal de Sa Torre, de Felanits, en el marc de ses festes de Sant Agustí. Demà comparteixen cartell amb Love of Lesbian i avui a les Nits de Sant Carles amb la banda mallorquina Elea. El grup d'origen mallorquí Elea, fundat per Luis Alberto Segura l'any 2004, actuarà una hora abans a les 9 del vespre. És un dels projectes sonors de l'illa amb més projecció i reconeixement dins l'escena. La cita oferirà avui vespre una oportunitat única per gaudir de la música en un enclavament privilegiat com és el Castell de Sant Carles amb vistes a la Badia de Palma. Una doble sessió en acústic a l'aire lliure i en un format proper amb dues bandes de reconegut prestigi a l'escena indie.
2: Ràdio 5, Top Notícies, Illes Balears.
0: Un minut per les 9, repassam ara altres previsions informatives del dia.
3: El Consell de Mallorca informa dels seus equips d'intervenció davant riscos socials de nens, adolescents i les seves famílies. A Santa Eulària avui es presenta el projecte d'història clínica compartida dels usuaris de residències i l'Ajuntament de Palma fa balanç del servei Bici Palma.
0: I acabam amb una bona notícia. El vaixell romà de Ses Fontanelles del segle IV després de Crist, enfonsat enfront de la platja de Palma, ha estat seleccionat com a candidat als Premis Història de National Geographic, a la seva tercera edició dins la categoria de millor descobriment o troballa històrica nacional. El guanyador de cada categoria es decidirà mitjançant votació oberta a la ciutadania fins al 12 d'octubre. Així arribam a les 9 del matí, tornem a més actualitat en el butlletí de les 10.